Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

0: Paco de Moli. Fala.
1: Ràdio Es Castell, Feim Poble. L'emissora municipal més oriental del país.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartolla, on es escolta un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de sa gent que pensa reciclar no és important, es perd el temps. Vivim dins un forat que no li importa a ningú, però si el sense veu escoltaran, estic segur. Encara hi queda gent que ens considera important.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

sa llum dels fars mos il·lumina dins sa fosca de sa nit. Amb el gust de sal marina i s'escaufó que té el teu llit, sa teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat. Que tot cert mentre camines quan sa lluna s'ha amagat, terra dura i llegendària, rodejada de penyals. Sa roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a sa terrassa, mentre es va ponent el sol, observant sa gent com passa.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Estem a Falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

on flors i pescadors naveguen junts en una rumba, pinta allà on tothom fa el vermut.

0: Ràdio Es Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: Hay algo denso en el aire.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

television. Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

mànecs, entrenaments, milicians purs. Nino Breva va patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, són aules i esteu accent poesia. De negre ni